FM. Flash. L'emissora que escolten les altres emissores. Maluma, baby.

0: aquest és l'actual número 1 de Flash FM, la cançó que lidera el calibre 45, la d'Augel, el francès, amb Imael Angel i Ultranaté. Es diu Moving to the Sun. Moving to the Sun. Tros de tema per engegar un nou Flash Matí d'estiu. Què tal?
1: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila!
0: Espavila!
1: Comença el Flash Matí d'estiu.
0: Això comença. Benvinguda, benvingut. Ara mateix, les 7 i 3 minuts, comença la versió d'estiu del vostre despertador de confiança, del Flash Matí. Què tal? Escolta, anem per feina. Va, hem obert amb el Moving to the Sun. Ugel, sabeu que podeu votar per aquesta cançó o per la que preferiu, que la propera setmana sigui el número 1 de Flash FM, o si voleu que aquesta repeteixi, també està en les vostres mans. Vinga, va. De 7 a 10, com cada matí d'estiu, aquí l'Héctor Ortega. Hola, hola, paciència. Quina calor que ha fet aquesta nit, mare de Déu, senyor. Jo venia cap a l'estudi de Flash FM suant, literal. Ara mateix foto fàstic, eh? Però tal qual t'ho dic, eh? Va, tenim molta música per vosaltres. I avui a lloro que us estarem regalant un pack d'aquests d'Afterbite i Repelbite per evitar les picades de mosquits per aquest final del mes d'agost, que encara estan aquí tocant els nassos. De seguida, llancem la pregunta d'avui a través del WhatsApp perquè participeu.
1: Aquest estiu els matins són del Flash Matí d'estiu.
0: Sí.
2: Flash.
0: De moment, donem el tret de sortir d'aquest Flash Matí d'estiu amb Quevedo, el Golpito. Som-hi.

0: Estiu, solucions i no problemes. Són els Figaflauers. Despertant a tot el país a través de Flash FM, a través d'aquest flash matí d'estiu. Aviam, que avui tenim en marxa el concurs de Repelvite i Afterbite. Si el teu cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, els pots evitar amb Repelvite, i si ja t'han picat, si tens mala sort i ja t'han picat, doncs també tenim Afterbite. Això què vol dir? Que si ara participeu i contesteu correctament una pregunta, podreu entrar al sorteig i al final del programa enviarem a casa d'algú, a casa de la persona guanyadora, el pack de Repelvite i Afterbite, que no va pas malament per aquests dies, perquè jo ja no paro, no paro de gratar-me aquí, no paro de rascar-me la cama perquè tinc, no sé, un exèrcit de mosquits a casa, Bueno, va, llancem la pregunta d'avui. Són tres opcions, només una és la correcta. La pregunta és la següent. A quina hora solen estar més actius molts mosquits? Opció A, matinada i vespre. Opció B, només al matí. I opció C, quan plou. Quina creieu vosaltres que és l'opció correcta entre aquestes tres?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: A quina hora solen estar més actius els mosquits? Opció A, matinada i vespre. Opció B, només al matí. Opció C, quan plou. 628-0605-13. Si l'encerteu, entreu al sorteig i al final del programa sortegem aquest pack de Repelvite i Afterbite.
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.
0: Bé, va, 7:11 minuts, sona la plena. BL i companyia.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al pil-pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: FM.

0: Hace una semana que esta cantó la Elena Rose a Mal Manuel Turizo. Repartir amor cada día de la semana que ve. Muchas gracias, fa falta, fa falta. 7 i 22 d'aquest dijous, d'aquest 20 d'agost, del 26, escolteu Flash FM.
1: El matí va fort. Escoltes el Flash matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
0: Ara amb Rels B, tu vas 5.

0: És la Shakira, amb el Nicky Jam, l'any 2017.
1: Aquí estás.
0: Aquí estás, muy bien.
1: Ya no puedes detenerte.
0: ¿Dónde vas? Això es diu Perro Fiel, segurament la coneixeu, evidentment, no? Algú l'estava cantant a la carretera, ja ho sé. Bueno, doncs així es comença millor aquesta nova jornada. Què tal? Dijous 20 d'agost del 26. Ara mateix, les 7 i 27 minuts d'aquest dijous. Bon dia, gràcies per ser-hi. Aquí l'Ortega, escolteu Flash FM, el Flash Matí d'estiu, versió estiu. Ja sabeu, la temporada regular començarà aquest proper dilluns, no, el següent, el 31 d'agost. Moment en què ja doncs, tornarà tot l'equip habitual del Flash Matí. Tornaran també la resta de programes de Flash FM, l'Interactua, el Flash Urban, tota la història del cap de setmana. Però bueno, de moment avui encara és 20 d'agost, L'estiu està aquí encara amb nosaltres. Ho notem amb aquestes temperatures. De seguida repassarem una miqueta la previsió de cara a aquest dijous. I tenim doncs, tot el ritme necessari per acompanyar-vos en aquesta missió d'aixecar el país. Ara amb el Mike Towers. Aquesta és una de més.

0: El mateix del número 1 d'aquesta setmana, el mateix del Moving to the Sun, abans ens havia presentat aquesta Jamaican Bam Bam, avui de nou a Flash FM.
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Ara mateix les 7:37, anem a parlar del temps de cara a aquest dijous 20 d'agost. Avui hauríem de començar a notar una dissimulada baixada de la temperatura, eh? Hauria, ho dic en condicional perquè no sé jo, eh? Però això posa en alguns mapes que estem veient per aquí. Entre 2 i 4 graus haurien de baixar les temperatures respecte a ahir. Esperem avui un matí ennuvolat en general, especialment a la Costa Daurada, que és on podria caure alguna gota, també al Pirineu. Una diferència respecte a ahir és que al Pirineu avui podríem tenir estones de sol, eh? Cosa que fins ara doncs, semblava que no. A la tarda avui podria ploure a més punts, encara aquí a casa nostra, arran de la costa especialment. I avui el Servei Meteorològic de Catalunya té actiu un avís que jo no coneixia, que és curiós, que és el d'intensitat de pluja en 30 minuts, eh? O sigui, hi ha punts de Catalunya que avui tenen un avís que plourà a saco molt, en molt poqueta estona. La temperatura, com us dic, avui baixarà, especialment allà on plogui, eh? Tot i que la calor, encara que aflugi lleugerament, seguirà sent intensa. Ara mateix tenim 22 graus a Solsona, a Raïmat 21 graus, a Cabrils 29 i a Cabanes 26.
2: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
0: Vinga, va, aixequem el país junts avui, eh? Amb el Flash Matí d'estiu i amb Bizarrap al costat del Daddy Yankee. Aquesta és la Music Sessions número 0. Som-hi!

aquestes que no t'esperaves, eh? Will.i.am amb la Britney. Oh, yeah. S'enganxa com una mala cosa, eh? Quins records? Es diu Scream and Shout, sona el Flash FM. El Flash matí d'estiu. Parlem del carnet jove, va, que si encara algú d'aquí no el té i per edat el pot aprofitar, fes-te'l per gaudir de molts avantatges i promocions de cara a aquest estiu. Amb el PAC Jove 2026 tens un 2x1 en l'entrada a el Parc d'Atraccions Tibidabo. Compra una entrada i te'n regalen una altra, el 2x1 de tota la vida. Per fer una pausa dolça, també tens 2x1 en llagurt gelat i en llagurt natural de mida M. Si vols fugir de la calor, pots anar al cinema amb descompte. Tarifa reduïda a sales d'Ocine i circuit urgellenc i també descomptes en molts altres cinemes repartits per tot Catalunya. Si et ve de gust menjar fora, el carnet jove també ofereix avantatges en restauració. A Lloro, 10% de descompte al Pans & Company, a Deleito, al Dunkin' Coffee, a Vapiano, al Timesburg, Subway, Domino's Pizza o, com us dic, al Llagurt. I si encara no tens el carnet jove, doncs te'l pots fer en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine i pots descarregar-te l'aplicació per tenir-lo sempre al mòbil.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Els matins són del Flash Matí d'estiu.
2: Flash!

0: Vagabundo és el títol de la cançó d'aquests tres, del Sebastián Yatra, del Manuel Turizo i el BL, que aquí simplement doncs, era el tercer tio que feia doncs, aquesta cançó, no? Allà en aquesta numeració. Aquesta numeració d'artistes era el tercer abans d'estar sonant a tot arreu. Eh? Vagabundo, va!
1: Matinar és dur. Per això posem la millor música. El Flash Matí d'estiu.
0: Molt bon dia. Arribarem a les 8 del matí amb el Coco des de Puerto Rico. Omar Curs.

0: És una formació anomenada Clan, s'ha encarregat d'agafar la cançó del Bad Bunny, del Café con Ron, i fer aquesta versió Afro House, Tardeo, Terraceo, Vespreig, o com la vulgueu vosaltres catalogar, eh? Café con Ron és el mega crack aquesta setmana a Flash FM.
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil.
2: Meroil, estacions de proximitat, patrocina la notícia del dia.
0: Ara mateix, les 8 i 3 minuts, escolteu Flash Matí d'estiu, el programa que cada matí a Flash FM us desperta. I aquest estiu amb noticietes, i el lloro perquè aquesta és una notícia meteorològica, d'acord? Atenció, s'ha batut el rècord a Catalunya de dies amb temperatures de 40 graus o més. No és pas una bona notícia, tampoc, eh? Hem arribat a un total de 20 dies, aquest 2026, per sobre dels 40 graus, de moment, eh? I segons hem consultat amb el 324 i amb el Meteocat, fa temps hi havia un any que es feia servir com a referència d'onada de calor, que va ser el 2003, any en què només, entre cometes, va tenir 12 dies per sobre dels 40 graus. A partir d'aquí, aquest rècord s'havia superat, per exemple, els anys 2022, amb 14 dies per sobre dels 40 graus, i també l'any passat, amb 16 dies per sobre dels 40 graus, fins aquest 2026, que de moment van 20 dies a temperatures per sobre dels 40 graus. I si seguim parlant de rècords, amb el meteoròleg d'aquí del Flash Matí, amb el Jan Ponsa, ara fa unes quantes setmanes vam parlar d'un juliol excepcionalment càlid, i és que a l'Observatori Fabra de Barcelona s'hi havia registrat un valor de 40,9 graus, que és un valor al qual no s'hi havia arribat mai des que es tenen dades, eh? Des de l'any 1914. O sigui, imagina't com està el panorama, com està el pati. I és que molts meteoròlegs el que diuen és que no és un episodi puntual de calor, sinó una tendència ja a Catalunya, eh? S'està normalitzant el fet d'arribar als 40 graus o superar-los de manera continuada a l'estiu, eh? No sé vosaltres com porteu el tema de la calor, però jo fatal, fatal, fatal. Intentem refrescar una miqueta l'ambient amb els tamardos d'aquí del Flash Matí d'estiu, va!
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
0: Ara m'ho vaig jo, mal a dir.
3: Shout out to my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Rico, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto. En los caseríos, en los barrios. Desde los 90 hasta el 2000 por siempre. Y ando con el mejor de todos los tiempos, Tiny. Y yo no tengo que roncar, ustedes saben ya.
1: Bad Bunny. La seva marca personal, Bad Bunny Baby. Això es diu EO. Perreo de Bon Matí a Flash FM. Amb Tiny Tiny a la producció. Un quart de nou ara mateix. Avui és dijous i al Flash Matí hem de parlar de Mimir.com, aquest cercador d'hotels que jo crec que ja coneixeu de sobres gràcies a nosaltres, Sempre amb el preu final perquè no perdeu ni diners, evidentment, ni temps, perquè el temps val or, Amb molts filtres per facilitar-te la cerca i amb un equip de veritat al darrere per si teniu algun dubte, doncs us el resoldran qualsevol dia de l'any les 24 hores, vale? Anem a l'aplicació de Mimir. Què passa? Que si teniu ganes de canviar la platja per la muntanya sense allunyar-vos gaire de casa, a Mimir.com us proposen marxar en camp a Andorra. Un dels racons més autèntics d'Andorra, envoltat de muntanyes i a la vora del riu Valira. A l'estiu, en camp té plans per tots els gustos. Pots pujar amb el Funicamp fins als cordals d'en camp, gaudir de les vistes, fer rutes de muntanya, provar el rocòdrom, o si prefereixes un pla més tranqui, pots passejar vora el riu o apropar-te fins a Andorra la Vella i fer una tarda de shopping, Però va, el Lío, per allotjar-te et proposem l'hotel Pere Durk 3000, un 3 estrelles al centre d'en camp i amb vistes al riu. I ara ve el millor, perquè aquest agost, el que queda d'agost, pots reservar una habitació doble des de només 50 euros la nit, 50 euros la nit a l'hotel Pere Durk 3000, 3 estrelles, habitació doble al centre d'en camp. Tot això a través de l'aplicació de Mimir.
2: Acabem d'escoltar la promoció especial de Mimir.com. Ara ja saps en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb Mimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb Mimir.com.
3: Flash Matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
3: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Eres pa' mi i jo pa' ti toa. Una claríssima declaració d'intencions, eh? Anna Mena, Lola Índigo. Patitoa és el títol, una d'aquestes cançons de l'estiu del 26. Com esteu? Què tal? Escolteu Flash FM. Gràcies per ser-hi. Som al Flash Matí d'estiu. Aquí l'Ortega. Camí a 8:45. Avui aquí al programa tenim per vosaltres un regal, un pack Aftervite i Repelvite. Si el vostre cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, ho podeu evitar amb Repelvite, i si has tingut mala sort i ja t'han picat, doncs Aftervite, vale? Si ho voleu, a més, la persona que guanyi ho rebrà a casa, o sigui, poca broma amb això, eh? Si ho voleu, heu de contestar una pregunta que té tres opcions possibles, només una és la correcta. Si encerteu, entreu al sorteig. La pregunta és la següent. El lloro, a quina hora solen estar més actius molts mosquits? A quina hora solen estar més actius els mosquits? Opció A, matinada i vespre. Opció C, només al matí. Opció B, perdó, i opció C, quan plou. Repeteixo, opció A, matinada i vespre. Opció B, només al matí. Opció C, quan plou. Quina creieu vosaltres que és l'opció correcta?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Opció A, matinada i vespre. Opció B, només al matí. Opció C, quan plou. Si l'encerteu, entreu al sorteig d'aquest paquet d'Aftervite Repelvite. Si encerteu, entreu al sorteig. Abans d'acabar el programa, sabrem el nom de la persona guanyadora. Sola Manuel Turizo, por un pendejo no se llora. Otra mano.

0: La versió original. És l'original d'Emilia i Tini a Flash FM en aquest Flash matí d'estiu.
1: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
0: 2:15 de nou ara mateix d'aquest dijous. La notícia del dia avui té a veure de nou amb la intel·ligència artificial i és que ChatGPT tindria una versió exclusiva per adolescents. Atenció amb això. ChatGPT for Teens és el nom d'aquesta iniciativa. Què canviarà? Doncs que incorporarà filtres de seguretat i control parental, Jo també ho llenço aquí perquè digueu la vostra si creieu que funcionarà o no. Bueno, de què tracta això? Realment no deixarà de ser el mateix ChatGPT que coneixem, però estarà més enfocat a ajudar els joves a resoldre els problemes i no tant a donar literalment les solucions directament, I a més, es veu que posarà límits a les converses relacionades amb violència, trastorns alimentaris, contingut sexual i tal. I a part d'això, també tindrà una espècie de control parental amb el qual els pares se'ls avisarà si el seu fill o filla vol fer servir la càmera o si s'està parlant d'algun d'aquests temes que us acabo de dir. També servirà, per exemple, per fer recordatoris als joves. Tipus, escolta, hora d'estudiar, hora de fer els deures, portes molta estona, no sé què, Tot això en un nou ChatGPT que sembla ser que s'anirà implementant a poc, però que estimen que durant les pròximes setmanes arribarà també a Catalunya, Què penseu vosaltres d'això? Creieu que servirà d'alguna cosa o els més joves acabaran fent trampa, que és el que passarà, ja t'ho dic jo, i es saltaran aquestes normes? No ho sé, no ho sé. Ho veurem properament. Noticieta d'aquest matí a Flash FM, el Flash matí d'estiu.
1: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 euros de descompte amb el codi Flash10.
0: Moment de fer sonar Henry Méndez, José de Rico, Juan Magán i companyia amb la nova versió del Rayos de Sol.

0: Quevedo, Elvis Crespo, amb un contrast de veus que enganxa, enganxa molt, eh? Què? Confirmem cançó de l'estiu o no? Jo crec que sí, no? O una d'elles, sens dubte, la graciosa, Flash FM. El Flash matí d'estiu.
1: Te veo en la graciosa.
0: D'aquest dijous, bon dia.
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
2: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Anem a repassar una miqueta la previsió de cara a aquest dijous 20 d'agost, ara mateix 8 i 42 minuts. Avui sembla ser que hauria de començar a baixar dissimuladament, la temperatura. Jo no sóc pas l'home del temps, jo em baso amb el que he pogut veure i llegir, però diuen que avui podria baixar la temperatura entre 2 i 4 graus. No sé si ho notarem gaire o no, per això, S'espera un matí ennuvolat en general, per exemple, especialment a la Costa Daurada, on podria caure alguna gota, també al Pirineu. Tot i que el Pirineu, a diferència d'ahir, avui podrien també tenir estonetes de sol. A la tarda podria ploure a més punts de Catalunya, arran de costa especialment, i avui el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un nou avís, que jo no coneixia, que és l'avís, atenció, per intensitat de pluja en 30 minuts, Avisant que a molts punts del país avui plourà molt en poca estona. La temperatura, com us dic, hauria de baixar, especialment allà on plogui, i tot i que la calor afluixi lleugerament, seguirà sent intensa, Ara mateix tenim, per exemple, 27 graus a Riudecanyes, 26 a Sant Cugat del Vallès, 23 a la Pobla de Segur i 24 a Banyoles.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Va, seguim repartint ritme per aquells i aquelles que heu matinat i que esteu aquí aixecant el país en ple estiu. Ara amb el Kid Voodoo i el JC Reyes. Aquest estiu me mare...

0: Aquest és Bad Bunny, que acabarà la seva gira a casa seva, a Puerto Rico. Debí tirar més fotos, i tantes fotos, que no ho haurem tirat i que ara mateix potser ens en penedim, eh?
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.
0: Bueno, què tal? Gràcies per ser-hi. Escolteu Flash FM, ens apropem al punt de les 9 d'aquest matí de dijous. Sona Muchacha, la cançó d'Aïssa, RUFV i Kremli. Volums amunt del programa aquest, que és el que us desperta durant tot l'estiu.

0: de les 45 cançons integrants de la llista de Flash FM. Ara mateix les 9 i gairebé 3 minuts d'aquest dijous 20 d'agost del 26. Aquí l'Ortega, què tal, com esteu? Avui us estem regalant un paquet d'Afterbite i Repelbite, perquè si sou d'aquells i aquelles que sempre patiu picades de mosquits a tot arreu, a totes les parts del cos, cada estiu, doncs ho podem solucionar, eh? Sí, sí. Amb Repelbite. Però si ja aneu tard perquè ja us han picat, doncs Afterbite. El cas és que aquí al Flash Matí d'estiu tenim un pack per vosaltres a canvi d'un WhatsApp al 628-06-05-13 contestant correctament la pregunta que us fem avui. Una pregunta que té tres possibles respostes, només una d'elles és la correcta. El lloro, a quina hora solen estar més actius molts mosquits? Opció A, matinada i vespre. Opció B, només al matí. I opció C, quan plou? Aquesta és la pregunta. I aquestes són les opcions. A quina hora solen estar més actius els mosquits? Matinada i vespre. Opció A, opció B, només al matí. Opció C, quan plou. Contesteu a través del WhatsApp del programa.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: 628-06-05-13. Si l'encerteu, entreu al sorteig i al final del programa, al final d'aquest Flash Matí d'estiu, sortejarem aquest pack de Repelbite i Afterbite. Ara mateix estem engegant aquesta nova hora. De seguida amb cançons, per exemple, de Manuel Turizo, de Bad Bunny, de Mike Towers o el Jay Wheeler, que ja fa cua per sonar, amb Omar Kurz.
1: Ja ets dins! Escoltes el Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.
0: Aquesta és la remescla del De Lejitos.

Aquesta és una de les més històriques, de les més mítiques del NICK, el Niki Niki, Niki Jam, això es diu Travessures. La del Hola Bebé, ara mateix a les 9 i gairebé 12 minuts aquest matí de dijous 20 d'agost del 2026. Escolteu Flash FM. En aquest Flash matí versió estiu. Hola Bebé, hola a tothom, aquells i aquelles que matineu, que aixequeu el país en ple estiu. Fem-ho fàcil, fem-ho amb el millor ritme, el de Flash FM. Imparables, ja sabeu, les 24 hores del dia. Ara amb aquesta cançó, Another. Això es diu Talk to You, volums amunt de la que manda, som-hi.

0: sortir d'estiu. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

0: Aquest és un dels cracs de la setmana, a càrrec d'Helena Rose, un artista que no havia sonat mai a Flash FM fins a aquesta cançó, al costat del Manuel Turizo. La setmana és el títol, l'escolteu en aquest dijous 20 d'agost al Flash Matí d'Estiu. Què tal? Com esteu? Si algú ara mateix connecta la ràdio, benvinguda, benvingut. És el programa que us desperta tot aquest estiu. Cada dia, de dilluns a divendres, teniu per a vosaltres de l'altra banda com a ajuda o simplement com a suport emocional al Flash Matí d'Estiu. Vinga, va, aquí l'Ortega. La setmana és el títol de la cançó i aquesta setmana l'acabarem ben amb una cada que és aquest mateix dissabte. Ja s'apropa, per fi, una de les dates més importants, més especials d'aquest estiu. La festa Flash FM d'aquest dissabte. A Cadaqués us esperem a la plaça del Passeig. A partir de la una de la matinada, festa Flash FM amb el Miquel González, amb qui us parla l'Héctor Ortega. Portarem samarretes i tenim moltes ganes d'anar a un lloc tan idíl·lic com Cadaqués a posar una miqueta de ritme. Serà aquest dissabte 22 d'agost a partir de la una de la matinada. No hi falteu!
1: El matí va fort. Escoltes el Flash Matí d'Estiu. De dilluns a divendres, de 7.

Ara fa ni més ni menys que 6 temporades que Bad Bunny va crear aquesta cançó i ens va sorprendre a tots perquè no era una base de reggaeton com les que ens tenia acostumats ni de trap, sinó que incorporava una miqueta a l'electrònica. En aquest cas amb el Jayco, el Duckity a través de Flash FM. Bon dia, som al Flash Matí d'estiu. Tenim preparats aquí artistes com Ana Mena, Lola Índigo, Juan Magán o Figaflauas, que sonaran d'aquí una estona. De moment ens quedem des de Puerto Rico també amb el Mike Towers i una de les seves darreres cançons que es diu Una de Más.

El Quevedo té les coses clares, eh? Si més no, en té una de clara, que és que no vol marxar de les Illes Canàries, però de cap de les maneres, eh? Que ja ho ha provat tot i que no, que no. Que no se muda ni borratxo, és el títol, ni borratxo, Quevedo a Flash FM, des de l'àlbum El Baifo, en aquest flash matí d'estiu del dijous. I quina calor, per favor. Sona Olvidar-nos de tot.

0: Versió més reggaetonera d'un clàssic de fa quants anys ja, amb la tonteria. 3:15 de 10 ara mateix. Toda la noche rompemos. Els mosquits estan dient todas las noches picamos, eh? Si sou d'aquells i aquelles que patiu les picades de mosquits, al Flash FM, al Flash Matí d'estiu, us estem regalant un pack de Repelvite per evitar que us piquin, i Aftervite si us han picat i ja és massa tard, eh? Un pack de Repelvite i Aftervite gratis gràcies a Flash FM. Flash Matí, heu de contestar una pregunta a través del WhatsApp, a través del 628-060513. Una pregunta que té tres possibles respostes, només una és la correcta. Escolteu, a quina hora solen estar més actius molts mosquits? Opció A, matinada i vespre. Opció B, només al matí. Opció C, quan plou. Repeteixo, opció A, matinada i vespre. Opció B, només al matí. Opció C, quan plou. A quina hora solen estar més actius molts mosquits?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Responeu aquí a través del WhatsApp. Si l'encerteu, entreu al sorteig i d'aquí a pocs minuts regalem aquest paquet d'Aftervite i Repelvite, que a més us l'envien a casa, eh? Superguai.
2: Ayer la vi.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: con su amiga en una calle de Madrid.
3: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Aquesta versió de la formació Clan s'ha encarregat de fer una versió una miqueta més afro house, més de tardeo, més de terrassa, no? Del Café con Ron, del Bad Bunny, és el mega crack aquesta setmana a Flash FM. Bon dia, ara mateix les 10 i 3 minuts. Flash. Així inaugurem aquesta nova hora de seguida amb Rau Alejandro, amb Bad Bunny, BL, Juan Magán, Mike Towers i tot d'artistes que no deixaran de sonar, eh?
1: En directe, Héctor Ortega.
0: Ara aquest dijous 20 d'agost del 26, ara amb la Shakira, amb la cançó del Mundial, acompanyada de Burna Boy.

que me gusta todo de ti. Això li explicava, això li deia a Rauw Alejandro a alguna persona l'any 2021, eh? Todo de ti. Diuen, perquè ara mateix Rauw Alejandro encara no ho ha confirmat, però hi ha mitjans de comunicació que diuen que porta 2 anys amb una persona, amb una noia, i que acaba de ser pare, Rauw Alejandro. No sé jo si això serà veritat o no. Però ja no sé quin programa de tele d'allà de... A Puerto Rico, por ahí, que diu que sí, que Rauw Alejandro ha sigut pare, bueno. Que té parella estable des de fa 2 anys i que viuen a Nova York. No sé si serà veritat. Ja dirà alguna cosa el Rauw Alejandro. Escolteu Flash FM, va, sona Bat Dial. Aquest estiu, dame. Dame.

0: 93.8.
1: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: que des del Quevedo, des del Baifo, amb les nova línia. Abans que se separessin i abans de buscar noves integrants, la formació nova línia, aquestes són però les originals, La cançó es diu El Golpito, sona Flash FM, vale o no?
1: Vale.
0: Vale, ja està tu, camí a 11:15. Canviem una miqueta de registre, pugem les revolucions amb Dimitri Vegas, Like Mike. Molts diuen que aquest és ara l'himne de la festa, Màquina Time.

Ya sabeu, ¿eh? Si te quieres divertir, Bad Bunny i Flash FM. Això és Nueva Yol. Apropant-nos a 11:15 ara mateix d'aquest dijous, d'aquest 20 d'agost. Sapigueu que Bad Bunny, us ho vam dir a través de les xarxes de Flash FM, farà un closing de la seva gira aquest cap de setmana, a Puerto Rico. Va quedar una miqueta lluny, no? Però bueno, està bé saber-ho. Al final el tio es compra cap a casa i diu, saps que jo tanco la gira a casa meva. A casa seva. En aquest cas, casa meva no, tant de bo, des de casa meva, saps? A Puerto Rico. Sona bé, le va, Flash FM. Això és No Tiene Sentido. Bon dia.

Només en demana una, una nit més, una ara més. Mike Towers a Flash FM en aquest matí de dijous. Aviam si baixa una miqueta la temperatura. Avui havia de ploure. Aviam si això aconsegueix també baixar uns quants graus aquesta temperatura, que mare meva, tu. Com està el pati? Quin estiu, eh? Quin estiu! Són els ximps de Sarko, Arco i Casango, perdó. Això es diu Fire Fire.

Aquesta és una altra de les Music Sessions de Bizarrap. En aquest cas la va publicar fa 3 temporades i ho va fer al costat de la porto-riquenya Young Miko, la número 58. Encara queden algunes per acabar de desvetllar, però el tio ja va tenint a poc les seves 66 Music Sessions completes. Això continua. Escolteu Flash FM, la del ritme, obrim el Baifo per escoltar el Baifo, que és la cançó que comparteix títol amb l'àlbum. Quevedo a Flash FM, va!

0: Les Illes Canàries. Una d'elles, una de les illes, és aquesta. La Graciosa, Quevedo amb Elvis Crespo, de nou des del Baifo, eh? Podríem fer la ràdio només amb el Quevedo, sense parar, eh? Quevedo, pum, Quevedo, pam, sense parar. Però tampoc és plan, eh? Arribem a les 11 de seguida, en aquest cas, amb Flashy Ice Cream i 31 Fam. Anem a fer sonar Flashy FM d'Urallakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa...

0: Libre 45, Ugel i companyia. El mateix del Jamaican Bam Bam, en aquest cas, sona Moving to the Sun. Per aquesta nova hora de Ritme Flash FM, dijous en marxa. Aquest 20 d'agost, que ja estem aquí des de fa estona repartint el bo i millor del ritme, eh? Pensant en la propera festa Flash FM, que serà aquest mateix dissabte, d'aquí un parell de dies, a Cadaqués. El Miquel González i qui us parla, l'Ortega, us esperem a Cadaqués aquest dissabte 22 a partir de la 1 de la matinada a la plaça d'Espasseig. Tenim unes ganes, no us ho imagineu, eh?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Cadaqués, dissabte, a la nit, a la 1 de la matinada, festa Flash FM. Amb samarretes també, eh? No faltaran, evidentment.

Donant-li a aquella persona que es quedi, si més no, fins que surti el sol, eh? Anuel Amanece és del 2018 i l'escolteu a Flash FM de nou en aquest dijous d'agost. La calor. 11:10, sona ara Bad Bunny. Vinga, baile inolvidable. Música.

0: 93.8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som Ski and Bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

Enamoradísima, ¿eh? Bonita, de cara, de cuerpo, de todo, ¿eh? Aïssa, RVFV, Kremlin, es diu Muchacha, una altra d'aquestes cançons de l'estiu d'aquest 2026, sens dubte, ¿eh? L'escolteu a Flash FM, ara mateix les 11 i 25 minuts d'aquest dijous. Arriben Sopa de Cabra, Sui, Mont DJ, Camins, Somnis i Promeses. Bon dia! Flash!

És el so de DCS, aquest tio que, acompanyat de Juan Magán, l'any 2012 van crear tot un himne del... Anava a dir electrolatino, reggaeton, una miqueta aquí de mescla d'estils, eh? Angelito sin alas, así, así, así. L'escolteu a Flash FM en aquest matí de dijous 20 d'agost. De seguida amb el fei d'abans, La Semana, la cançó de la Helena Rose al costat de Manuel Turizo, repartint una mica d'amor cada dia de la setmana, eh? Vamos a ver.

Acompanyat del capo. Capo de capos, el jefazo, eh? La Villa, sonant a Flash FM, l'emissora del ritme. Què tal, com esteu? És dijous, és 20 d'agost del 26. Avui encara ha de fer calor, però sí que han dit alguns que en saben que de cara al cap de setmana baixarà una mica la temperatura, cosa que jo crec que celebrarem, eh? Quan notem el cos. Tenim preparada Anna Mena amb la Mimi, la Lola Índigo, Petito, abans Mora i Zetangana. Sona droga, som-hi!

És una de les cançons que inclou l'àlbum que va sortir de Bad Bunny després de la pandèmia, que molts i moltes diuen que és el millor disc de la història del reggaeton recent, diguéssim. Un verano sin ti, Bad Bunny, en aquest cas amb el Chencho Corleone, i això que es diu Me porto bonito, tu no eres bebesita, eres bebesota. Sona Flash FM, on si no, eh? En aquest matí de dijous, això continua imparables. Ara amb Emilia, Tini, Nicki Nicole, ja la coneixeu, es diu Blackout.

0: Aquests d'aquí són els Offenbach amb aquesta cançó, de les que han tingut més trajectòria darrerament, d'aquesta formació francesa, Offenbach, Overdrive, a Flash FM. Flash. Arribant a les 12 del migdia. Farruko, Grace, Steve Aoki, per meva, demà ens tornem a escoltar a partir de les 7 del matí, vale?
1: En directe, Héctor Ortega.
0: Demà ens tornem a trobar amb un nou Flash matí d'estiu. I ara de seguida s'hi posa el Maravalle per seguir repartint el bo i millor del ritme d'aquesta casa. Vinga!

0: Aquesta és una aposta 100% Flash FM, eh? I a més és una aposta guanyadora, aquesta versió d'un tal clan del Café con Ron de Bad Bunny, que aquesta setmana és el mega crack de la setmana aquí a l'emissora. This is Flash FM. I per tant l'hem fet a servir per començar nova hora aquí al poder del ritme de Flash FM. Què tal, família? Com esteu? Vinga, va, que ja és dijous. Passen 3 minuts a les 12. Ara li comentava l'Héctor Ortega. Hòstia, Héctor, se m'està fent llarga la setmana, i em diu, va, Maravalle, que ja és dijous, tu, que ja ho tenim, això, que demà serà divendres. I li he dit, tens tota la raó, Héctor, tens tota la raó. Anem amb el nostre ritme, anem amb lo nuestro. Clar que sí, vinga, família, amunt, som-hi. Vinga, va, va, va, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, jo em quedo amb vosaltres fins a les 5 de la tarda. 5 horetes de bona música, de bon ritme. D'aquí no res, una mica de Jay Cortez a Manuel Doblea. Pinta bé, això, pinta bé, ja veuràs. De moment ens quedem amb aquest Latin House de Traca i Mocador. Es diu Loco Loco. Bon dia, família.

Jo pensava, em sembla que us ho vaig dir, eh? Un carai, deu parar el Jay Cortés, eh? Li hem perdut la pista, fa temps que no treu així una cosa amb cara i ull significativa. Per això hem de tirar de temes clàssics seus, com el Leisek al costat de Noel AA, que està perfecte, eh? Clar que sí. Vull dir, encantats de fer-ho. D'aquí no res, una mica de Mike Towers, també amb el La-La-U. Abans, ja veuràs tu, que ara... Flash! La liem amb les trompetes. Producció de Bizarrap, la lletra, la veu del Daddy, el Daddy Yankee. És la sessió número 0.

0: 8.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, en sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
0: Flash FM Andorra 93.8.
2: Flash FM. Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Hola, Henry Carriera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
6: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
7: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra 93.8.

0: Golpito, per favor, ho té tot aquesta cançó, eh? És un tamarro amb majúscules boníssim. Passen 22 de les 12 aquí a Flash.
1: Vale.
0: Perfecte, escoltes el poder del ritme. És un gran poder, i un gran poder comporta una gran responsabilitat. Ja ho saps, ja ho saps. Doncs mira, parlant de l'Spiderman, aquí us la deixo. Eo, de Bad Bunny.

Bueno, si no ho entès res del que cantava aquest tio, el Sulking és normal, eh? Perquè ni jo que vaig fer el B2 de francès he pillat ni mitja. Bueno, el Sulking molt ben acompanyat, de la Lola Índigo i el RVFV per fer aquest temazo que sona a Flash, que es diu Casa Nova, quan arribem a quarts d'una del migdia. A més, d'aquí no res un classicazo del Daddy Yankee, vull dir, pinta bé, això. I ara una mica de Latin House. Amb aquesta boníssima Chica 305 del John Summit amb el Fade.

passant al migdia al ritme del Mike Towers, eh? Un altre que seria un graduat amb honors a la Universitat del Perreo. Aquí, però, baixant una mica més la intensitat, eh? Una cançó més tranquil·leta respecte a lo que ens té acostumats. El tio es diu Una na más, sona a Flash FM. Quan això ho passen 8 minuts de quarts d'una del migdia, d'aquí no res, per mi, un temazo dels d'Old School, del Sebastián Yatra, ja veuràs. El Traicionera, ja t'aviso que això pinta bé. De moment ens quedem amb el Silekit Bull.

Aquesta cançó que es deia Columbia i que quan va sortir va ser un autèntic fenomen a tot arreu, tot el gènere. Tothom sabia la cançó de Pe a Pa, suposo que tu també. Jo, com a mínim, l'estava cantant aquí a l'estudi. Sortia sola, ja. Que gran del Quevedo, eh? No tot és el Baifo, no tot va ser el primer disc. Una carrera ja repleta d'èxits, la veritat, el tio. És que és un màquina, la veritat. Molt bé. Vinga, va, més màquines. També sonarà La Plena de Quino Res i Dani Six Hits, que damunt temazo per aquest estiu que es diu Que s'aturi el temps.

bastant finet aquí el Manuel Turizo amb aquesta batxareta fantàstica que es diu Por un pendejo no se llora. Vaya facto, Manuel, eh? Molt bé, molt bé. Va, que eren 5 per arribar a la 1, escoltes Flash FM, i com que us heu portat molt bé en aquesta última estona, que ja ho he vist que us heu portat bé, doncs com a premi jo crec que la cançó de l'estiu, no?, per acabar, per arribar a l'hora en punt. Vinga, va, la graciosa. Flash

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Flash FM. Es la una.

0: cop més tothom de peu per rebre amb honors el nostre número 1 del calibre 45 aquesta setmana, repetint el cap de dalt de la nostra llista, el Moving to the Sun, el rei del Latin House, el Francesc Hugel, Ugel, amb les veus de la Ultra Naté. Avui complicat, Moving to the Sun, perquè em sembla que el Sun no es veu des d'enlloc, tot ennuvolat a tot el país. Bueno, escolta, hem començat nova hora amb el nostre número 1, família, anem a bon ritme, clar que sí, espero que estigueu tinguent un bon dijous. Jo sóc el Maravall i em quedo amb vosaltres fins a 5 de la tarda, vale? Sí? Doncs vinga, va, som-hi, vinga, va.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Ahí estamos, anem a fer una mica de Telejitos Remix.

Clar que sí, tu, vaya ritmaco, eh? És el Chris MJ, sintonitzes Flash FM, escoltes el poder del ritme. Aquest tio en té molt, de ritme. Segurament dels que més de tota Colòmbia. Shout out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name. I aquest també, deu ser dels que més ritme té de l'escena francesa, com a mínim aquest estiu 2026. S'està coronant el xaval, està patant-ho amb uns quants himnes, la veritat, amb uns quants temazos que s'estan ja sentant, bueno, a tot arreu, eh? És el Mauvais Jo, amb aquest tema que es diu Maladie.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Enbanc, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Enbanc i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Enbanc, el millor per al teu negoci.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
6: Come on,
7: let's go.
6: Let's go.
5: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
8: Flash, flash, flash.
5: El poder del ritme.
8: Flash FM. Flash.
5: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

escoltes Flash FM, sintonitzes el poder del ritme, on sona Elena Rose amb Manuel Turizo la setmana. Per cert, mentre estava sonant aquesta cançó, ara sembla que ha sortit el sol. Amb aquesta cançoneta tan agradable, va sortint el sol. Escolta, té bona pinta aquest dijous. Ara sí, 20 d'agost, passen 23 minuts de la una, sintonitzes, ja et digue, el poder del ritme. I escoltàvem el que va ser el megacrack de la setmana passada, un tema molt agradable que ens deixa pas ara a una novetat com un piano, eh? Però com un piano dels grossos, dels bons, dels que valen molta pasta. Ozuna, El Negrito Ojos Claros, al costat d'Omar Kurz, la nova amb La Vella Escola, amb aquesta cançó que es diu Zizi.

Va, bastant loco, bastant boig aquest tema. Noel AA, al costat de Bad Bunny, Hasta que Dios diga, des de l'any 2020, fa 6 estius ja d'això, quins records, mare meva. A més, un tema amb moltes barres boníssimes, la meva preferida, tan rica que hasta Ricky Martin quiere darte. Ara no cal explicar-lo, perquè més o menys ja s'entén, més o menys, però bueno, escolta, molt bé, molt bé. Va, que anem de temazo en temazo. I a més, d'aquí no res, pues seguirem la tònica, la nostra tendència amb el Rusowski i el seu Malibu, i abans també aquesta que déu-n'hi-do. Anna Mena, amb Lola Índigo, és el Petit Toa.

Aquest any, aquesta cançó, el Jamaican Bam Bam del Hugel, està a tot arreu, eh? Està fins i tot a la sopa, mare meva, eh? El cambrer, hi ha una mica de Jamaican Bam Bam a la meva sopa, eh? Me la pot treure? Efectivament, també sona a Flash, un d'aquests cracks, un d'aquests hits, un d'aquests cançons amb tant de ritme que era impossible no posar-la en un dijous com aquest, la veritat. I a més, un que també té ritme. Des de Palma, el Relsby amb el Tubacín.

un estiu Flash FM, és un estiu amb ritme i és un dijous avui on venia de gust escoltar una mica d'això, de reggaeton lento, el Bailemos, un tema que té pràcticament una dècada d'història, però que ens el sabem tots, que de fet és d'aquells clàssics que fa de gràcia escoltar de tant en tant, d'aquesta boy band CNCO que tan ràpid van aparèixer com van desaparèixer. Passen 3 minuts de 3 quarts de 2 del migdia. Escoltes Flash FM, anem amb Kano i Justin Quiles, ja preparats amb el seu Olvidarnos de tot.

0: La veu del Quevedo, It's a Match, amb aquesta que es diu El Tonto. Va, que ens apropem a les dues. I ho farem al ritme d'Omar Kurz i abans amb els Flashy Ice Cream, amb aquest tema totalment estiuenc, ideal per escoltar a la platja, a la piscina o, bueno, sigui el que sigui que estàs fent aquesta hora, doncs enhorabona, si estàs de vacances. Es diu Imagina.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: si quan has escoltat aquesta cançó has pensat, tu, això està guapo, doncs t'he de dir que a mi em va passar el mateix. La primera vegada que la vaig escoltar es diu Café con Ron de Clan, basada en el Café con Ron del Bad Bunny. I doncs, escolta, l'hem incorporat a la fórmula del ritme aquí a Flash FM. No només això, sinó que a més aquesta setmana és el mega crack de l'emissora. Bravo per ell, vaya temazo, tu. Molt bé, molt bon rotllo que dona. This is Flash FM. Per això l'hem fet a servir per començar nova hora, per desembolicar aquest paquetet que portem pels propers 60 minuts i tota la resta que vindrà, amb molta música nova, amb novetats, amb cançons que potser ja no pensaves que escoltaries. Escolta, aquí, amb el ritme et sorprenem de vegades, eh?
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Durant 3 hores més, fins a 5 de la tarda. Mira, una que potser no t'esperes, el nou remix del Rayos de Sol.

sonava Chata era un cant a la desesperació, al desamor. Pobret, el Manuel Turizo. Segur que més d'un ni d'una de vosaltres l'heu cantat aquesta a ple pulmó, perquè és d'aquestes que quan us posen una cosa així, això es canta bastant heavy. Passen 9 minuts a les dues. Anem a pujar una mica d'intensitat. Tornem cap al dance amb les K-pop Demon Hunters i el seu Golden.

0: un buit.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash FM Andorra 93.8.

si a aquesta hora estàs escoltant això, jo et dono l'enhorabona, eh? Bravo, bravíssimo, per triar l'opció correcta per posar aquesta banda sonora el teu dijous, el teu migdia de dijous, fantàstic. Quan sona això que es diu Muchacha, vaya temazo, Aïssa, RV, FV, aquí l'han clavat, s'ha de dir, s'ha de dir. Per això sona aquí, a la fórmula del ritme, el poder del ritme de Flash FM, una fórmula molt acurada, que tenim molt estudiada i que també inclou això. I això són els crits del Django Flow, per començar un altre temazo d'alta intensitat d'aquests que han sortit fa poquet i que ja coneixeu segur, l'ha fet amb Omar Kurz, es diu Forever Tugantel, fixa't.

Clar que sí, perquè no cal estar de vacances sí o sí per fotre's una bona festa. També hi ha penya que està al curro ara aquesta hora i s'ho està passant bé escoltant Plaix FM. Sona la Marina, està morena, aquelles figaflaues, clar que sí. Molta penya també aquesta hora fent la pausa del dinar, no? Aprofitant per allargar la cuina, més del compte, perquè estar a la feina no vol dir que estiguis currant en aquest instant, eh? Si pots aprofitar per allò. Doncs aquesta va per vosaltres, clar que sí, vinga, va. Gairebé quarts de tres. Ja veus, tant si estàs de vacances com si estàs al curro, pots comptar amb nosaltres, pots comptar amb la que mana, amb la del ritme, amb la que t'acompanya, amb una mica de jauceta d'aquest bon rotllero, però bueno, flipes, Els Anoter, amb aquesta que es diu Talk to You.

0: És el Quevedo, bastant més explícit del que ens té acostumats amb aquesta cançó que es diu Punto G. Jo crec que no cal explicar gaire més, ja sabeu per on van els tiros. Això era des del seu primer àlbum, Donde Quiero Estar. Molt bé, ja fa 4 anys. Ràpid passa el temps, tu, si recordo escoltar-lo quan va sortir i pensar, mola meva, el Quevedo, tu. Va, anem amb Juan Magán i Omar Montes, ja preparats.
1: Ayer la vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Són dos dels talents més grans que han sortit de Colòmbia els últims anys, el Manuel Turizo i el Capo. Hauria sigut un pecat capital no posar-los, ells dos, amb aquesta cançoneta avui dijous. Per tant, l'hem posada, aquí les tens. Es diu Que Pecao. Ha sonat a Flash quan passem ja de 3 quarts de 3 de la tarda. Estem passant volant aquest dijous. Flash. Si us heu quedat amb ganes de batxateta, d'aquí no res, Romeo Santos i Prince Royce amb un altre, jo crec que encara millor i tot. Mentrestant, el JC Reyes amb aquesta que es diu Loquita.

Bueno, quines ganes de festa que ens han entrat amb això sonant, eh? No falla, no falla. Lola Índigo, Ana Mena, Ana Mena, Lola Índigo, es diu Petito. Si a tu també t'han donat ganes de festa i estàs pensant ja en aquest cap de setmana, que sàpigues que aquest dissabte tenim festa flash a Cadaqués. Per tant, tota la penya de Cadaqués, dels voltants, de l'Empordà, a partir de la una de la matinada, la nit del dissabte, amb l'Héctor Ortega i el Miquel González, fotent canya, que vine a festa flash a Cadaqués. Se va a ver un pollo que no sabe ni dónde se metió, que deia aquell. Va, que arribarem a les 3 de la tarda. Ho farem amb la nova versió del Camins.

0: És el nostre número 1 aquesta setmana, repetint al capdamunt de tota la nostra llista, el Moving to the Sun del Hugel amb la Ultra Naté, movent-nos cap al sol, que ha funcionat, perquè l'última vegada que ha sonat estava un dia rúfol i ennuvolat, i ara ja sí que Moving to the Sun del tot, perquè com a mínim aquí fa un sol de nassos. This is Flash FM. Per tant, escolta, fa bon dia, estem bé, estem a gust, estem a bon ritme aquí a Flash FM, com sempre. Si t'acabes d'incorporar fa poca estoneta aquí a l'emissora que mana, doncs t'envio salutacions cordials. Soc el Maravall i us acompanyo fins a les 5 de la tarda. Per tant, encara queden dues hores de ritme, eh? Anem bé, anem bé.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: Clar que sí. Vinga, va, que us poso una mica de Quevedo amb la nova línia, el Golpito.

Valir, és que aquesta és un clàssic, això, tio. 10 anys ja que va sortir això. Hasta l'amanecer, d'un màquina com és el Nicky Jam. Sonarà Flash FM quan passen 9 minuts a les 3 de la tarda en aquest dijous, ara sí, assolellat. Com a mínim aquí, vaja. Mira, anem cap a Argentina amb el remix xulíssim del Una Foto.

0: Un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
7: Should I remix, mamacita? Maluma.

És, sense dubte, una de les cançons que més ens demaneu en les últimes setmanes, que més us està agradant aquest estiu, el de Lejitos Remix, Jay Wheeler i Omar Kurz. A més, una cançó que té com dues parts molt, molt diferenciades, no? La primera, que és com full reggaeton ahí a sac o tal, i aquest últim minut... Per posar-se a plorar, vaja, o sigui, és dramàtic aquest últim minut, eh? Estan destruïts aquests dos pavos, eh? Vull dir, la història que expliquen al final, si escolteu la lletra, és per posar-se a plorar. Per tant, escolta, hauríem d'animar això d'alguna forma, i tinc una idea. Què és posant això? Per exemple, eh? Per exemple. Podria haver posat qualsevol, eh? Però aquesta funciona, jo crec, que és DJ Snake amb Ozuna, Selena Gomez i Cardi B.

imagino que al BL li devia fer bastanta il·lusió col·laborar en una cançó amb la Shakira, no? Perquè al final els dos són del mateix puesto, de Barranquilla, de Colòmbia. I escolta, pues, un honor, un privilegi poder, doncs, col·laborar amb aquesta diva per fer aquesta cançó que es deia Algo Tu. Te l'hem posat a Flash, aquí, a Flash FM, clar. Quan passen 3 de quarts de 4... Anem a baixar una mica de revolucions, si us sembla, família, que jo crec que us semblarà bé, perquè a més aquesta és molt bona. Elena Rose i Manuel Turizo, es diu La Semana. Vamos.

una història sobre uns amants, però amb molt de ritme, narrada per la Tini Stoessel, al costat d'un tal Ulises Bueno. Els ha quedat fantàstic, això, eh? Venen ganes de festa, escoltant això. Quin ritmasso, tu, perfecte. De fet, si teniu ganes de festa, ja us aviso, encara que sigui dijous. Escolta, dissabte, sabeu que hi ha festa a Flash FM, i no en un puesto qualsevol, eh? Anem cap a Cadaqués, amb l'Héctor Ortega i el Miquel González de cabina, a partir de la 1 de la matinada. Aquest proper dissabte, 22 d'agost, ja ho saps, eh? A Cadaqués, en ple Cap de Creus, en lloc, un lloc idíl·lic, ideal per rebentar-ho amb una festa flash, ja ho sabeu. Vinga, va, anem a...

Aquesta és de les cançons de les que segur surten a la matèria de clàssicos del reggaeton a la Universitat del Perreo del Wisin, eh? Avui en dia tothom està parlant molt de la Universitat del Perreo del Wisin. Aquí, a Flash FM, som autèntics magistrats, som catedràtics de la Universitat del Perreo. Boníssima. Aquesta es deia X, per si no ho sabies, eh? Nicky Jam, J Balvin, fotent de les seves a l'emissora del ritme. Anem amb més cosetes, va, som-hi. Per exemple, anem cap a casa, els Flashy i els 31 fa amb Dorayakis.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ella.

Aquí la teniu. És la Lola Índigo i té moltes raons per autodenominar-se ella mateixa la reina. Ho demostra un cop més aquí, amb aquesta cançoneta tan xula que et fem, que et punxem, que et posem aquí a Flash. I a més ens apropa ja cap a les 4 de la tarda, endinsant-nos en aquesta tarda de dijous. S'apropa el divendres, va acabant la setmana, això pinta bé, família, clar que sí. I a més per arribar a l'hora en punt, una mica de Shakira i abans el David Guetta.

0: És la cançó del Cigaló, del Carajillo, eh? Por la mañana café, por la tarde ron, després de dinar un café con ron. I què és un café con ron? Pues un Carajillo, un Cigaló, no? Està clar. Un trifàsico, un bifàsico, jo què sé. Com li vulgueu dir, vaja, en qualsevol cas, un tamarro, una versió nova trinca Afro House del café con ron del Bad Bunny, feta per un productor francès que es diu Clan. This is Flash FM. I ell és el nostre mega crack de la setmana, per això hem començat amb ell una nova hora, l'última que passarem junts, tu i jo, però no preocupis que aquí la música sona 24/7 i s'hi posarà el Miquel a partir de les 5 de la tarda. En qualsevol cas, família, flasheros, flasheres, espero que estigueu bé, és dijous, és tarda, demà divendres ja, eh?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vull dir que, escolta, que podria ser pitjor, podria ser dilluns, i no, ens ho estem ventilant ràpid. Va, anem amb el Bad Bunny, el de debò. Que contigo...

Està molt bé això del Manuel Turizo. Una lady com tu, temazo, temazo. Però bueno, clar, estoy buscando una lady i... Clar, això en teoria, Manuel, això no es busca, això es troba. Això, quan menys t'ho esperes, diuen. Diuen. Yo pienso en ti. Molt bé, maco. Escoltes Flash FM, la radiocomunicació oficial de la Universitat del Perreo del Wisin, aquí a casa nostra. Som nosaltres. L'òrgan oficial de la UDP a Catalunya. Les 4 de la tarda i 11 minutets. Anem amb Mora i Zetangana, que també són uns especialistes, uns catedràtics. Aquesta es deia droga. Última.

0: 8.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, en sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
0: Flash FM Andorra 93.8.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros, sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
0: Això

segurament discutiblement la cançó de l'estiu 2026. La recordarem durant molts anys. És la graciosa de Quevedo amb Elvis Crespo i, a més, una cançó de l'estiu, no? Una cançó d'aquesta altura, doncs també mereixia un videoclip, un vídeo musical, que estava bastant guapo, la veritat, l'han gravat allà mateix, a la graciosa. Es veu allà el Quevedo, l'Elvis Crespo, cantant, tocant la guitarra, aquestes coses. Bastant de flow tenen. Sí, sí, s'ho vam passar bé gravant, segur, seguríssim. No hi vam ser, però vaja, com si haguéssim sigut. Queden 3 minuts per arribar a quarts de 5 de la tarda. Escoltes Flash FM? Anem a canviar una mica el rotllo ara, va. Una mica d'Afro House, però d'aquest, què dius? Això mola. És Ximsa amb el Fire Fire.

Són 5:02. Va, d'aquí no res, una mica de Rosalía. Ve de gust escoltar-la amb el despetxar. Abans, BL des de Colòmbia, amb el No Tiene Sentido.

un especialista en repassar sobre bases de reggaeton, de trap i també en bases mig dance, mig electròniques tranquil·letes. És el Mike Towers sonant a Flash FM quan ens apropem tranquil·lament cap a les 5 de la tarda. Escoltes el poder del ritme. Mira, un altre especialista en ritmes tranquil·lets, més afrobeat, és el Rels B.

Ah, curiós, això jo, que seguia el Marc Bello des de feia molts anys, no m'imaginava que acabaria fent una cançó amb el Manuel Turizo. Pues ho van fer i els hi va quedar així de bé, la veritat. Es diu El Merengue i sona a Flash FM, on si no. Salut, Paco, salut, va, que ens apropem a les 5 de la tarda. Queda un quart d'horet encara. Anem cap a casa amb el Dani Six i Skip des del Maresme amb el Que s'aturi el temps. Boníssima. Flash.

0: Aquest parell que ja un cop més estan bastant tristos, eh? No se'ls va la cara llarga. El Jay Wheeler i l'Omar Kurz amb el remix del De Lejitos, un dels temes més calents, més demanats aquest estiu del 2026. És dijous, 20 d'agost, família. Escolta, ens apropem a les 5, queden 3 minutets. A mi, si em permeteu, igual que cada dia, jo aniré passant, vale? Si no us importa. This is Flash FM. Doncs pues vinga, va, ens hem posat a les 12, com a mínim per la meva part. Ha sigut un plaer acompanyar-vos durant 5 horetes. Us deixo en mans del Miquel González, que ell us durà fins a les 9 del vespre amb tot el ritme de Flash FM, vale? Bueno, escolta, cuideu-vos, us deixo amb el Bad Bunny. No està malament. Flash,
1: en directe, a Flash FM, Armand Maravall. Adiós, adiós.

Així sona el que és aquesta setmana la cançó més important de Flash FM, el número 1 del nostre calibre 45. El DJ i productor Francesc Hagel arriba al capdavant de la nostra llista amb això que es diu Moving to the Sun. I així comencem nova hora, són les 5 de la tarda i 3 minuts.

0: No veuran marxa després del nostre combi de l'Armand, que tornarà demà aquí a Flash FM. Ara, però, un servidor estarà amb vosaltres tota la tarda d'aquest dijous. Estic encantat de refrescar-te amb cançons com, per exemple, de l'Emilia Latini i la Nick Nicole. Et quedes aquí, no?
1: En directe a Flash FM, Miquel González.

Anuel AA amb aquesta que es titula Addictiva. Sí, la veritat és que la cançó és bastant, bastant addictiva. Una cançó que ens porta fins al 2018. Vaya parell d'artistes reggaetoneros que s'han ajuntat, bueno, que es van ajuntar el 2018 i quasi, quasi 10 anys després encara continua sent un èxit, que sona aquí a través de Flash FM. I també déu-n'hi-do quin parell d'artistes reggaetoneros que tenim per aquí, en aquest cas molt més actual, des del mateix 2026. Ryan Castro i El Capo. Això es diu La Villa. Yeah.

0: buit.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
3: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxiflash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta, on vulguis.

0: Maxi Flash. Només a Flash FM.
1: This is Flash FM.
2: Flash. Atenció, mi gente. Este

muchacha. Muchacha, bonita. Com ens agrada RVFV. Tot el que toca RVFV es converteix en un èxit. I aquesta, pues, no es queda pas enrere. En aquest cas, amb la música i la veu d'Aisa, junts fan això que es diu Muchacha, un dels temes més importants d'aquest mateix 2026. I seran dels temes que sonarà aquest cap de setmana a la Festa Flash FM que tenim a Cadaqués. Aquest dissabte, dia 22 d'agost, a partir de la una, en punt de la matinada, hi haurà l'Héctor Ortega i qui us parla, Miquel González, posant música i de la bona a Cadaqués, davant de la platja. Vaya planazo que tenim aquest finde, per favor. Estaràs allà, no? Això espero. Ja, Paquel.

Les mans a l'aire. Cintura sola. Ara mitja volta. Com es diu la cançó? Efectivament, així, d'en Saco Duro. És el tema de Don Omar i Dulcenso. Molt cap. Home la cabeça. D'en Saco Duro. Festa que tenim aquesta tarda dijous aquí a Flash FM. I la festa de seguida continua amb Lucra i la Morotxa, abans però... El DJ Gordo. Això es diu Loco Loco. Eh?

elles dos sabien que si cantaven juntes ho petarien. I efectivament és el que ha passat. Tal com havíem previst. Anna Mena i Lola Índigo, les dues, s'han ajuntat a aquest estiu i han fet aquesta que es diu Petitoa i un cor. Així és com es titula aquesta cançó que sona a través de Flash FM. Preparats des del 2018, la combinació entre Anuel AA i 69, i és que el 2018 van fer dues cançons, el Bebé i el Mala. Doncs bé, de seguida escoltem el Mala a través de Flash FM, Anuel AA i 69. Abans, però, música feta des de casa nostra, Siderland, el remix del Tut Tut Tut.

Fercho, hi trobem col·laboracions com, per exemple, aquesta del DJ i productor John Sammy. Junts han fet aquesta que es diu Chica 305 i és un dels molts temes que s'inclou en el seu últim àlbum del Feid, l'ex nòvio de la Karol G, perquè ja no són nòvios, ja ho van deixar. I el Feid, que per cert, a principis d'estiu va passar pel Palau Sant Jordi de Barcelona i va presentar aquest àlbum i va cantar aquesta cançó que acabem d'escoltar aquí a Flash FM. Següent convidat, Daddy Yankee, amb el Ibiza, la sessió número 6.

Aquesta és l'agenda setmanal d'Helena Rose i Manuel Turizo. Estimar-se de dilluns a divendres i el cap de setmana anar a la platja. A mi em sembla una molt bona agenda, eh? En cap moment se'n van a treballar. No, per què treballar? Només faltaria. Això es diu La Setmana. Ells dos són Helena Rose i Manuel Turizo. Cançó tranquil·líssima, però molt elegant, que sona aquí a Flash FM. Vinga, va, 4 minuts i arribem a les 6 de la tarda. I si t'ha pillat la pluja, tranqui, perquè jo tinc la solució per animar-te aquesta tarda. I quina és? Pues escolta Bad Bunny a Flash FM. Aquesta és la solució. Arriba amb això que es diu EO.

0: Pel matí cafè i per la tarda ron. I ja està. I punt. O si vols, també pots barrejar el cafè amb ron. Això seria un carajillo, no? Sí, com sigui. Això sí, el Café con Ron és el clan que agafa la versió original del Bad Bunny, se l'han bordat al seu estil, i la veritat és que l'ha ben encertat, eh? Ens agrada tant aquí a Flash FM, que sona cada dues hores, ja que és el nostre megacrack. Nova hora en marxa! Les 6 de la tarda i 3 minuts i 35 segons. Estiguis on estiguis ara mateix arreu de Catalunya escoltant-nos o arreu del món a través de la nostra pàgina web o app. Estem amb vosaltres fins a les 9 en punt.
1: Flash, en directe a Flash FM, Miquel González.
0: Ara arriba el BL i si aquesta que sigui la plena.

just quan ho va deixar amb la Noel Doble A, la Karol G va treure aquesta cançó que es diu Provenza. No sabem si aquesta cançó va per ell o no, però bueno, sigui com sigui. Ens agrada molt aquí a Flash FM i de tant en tant la recuperem. La va fer el 2022, eh? Ja fa uns quants anys, eh? Amb la tonteria. Preparat el Quevedo i Nueva Línia. El Golpito, abans. Kid Voodoo, Jaycee Reyes. Me mareo cuando te veo.

0: un 8.
1: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

les moltes cançons que s'inclou al darrer àlbum del Quevedo, un àlbum que es diu El Baifo, on justament també hi ha una cançó que es diu El Baifo, que també tenim aquí a Flash FM. En aquest cas, però, amb la col·laboració d'Elvis Crespo, el cantant de Vamos a Bailar, te'n recordes de la cançó? Doncs pues és ell, el que canta. Això es diu La Graciosa i és una de les cançons, per no dir la cançó de, oficial d'aquest estiu 2026 aquí a Flash FM. Vinga, va, que arriba el Manuel Turizo. Por un pendejo no se llora. I si es plora, que no s'enteri. Otra más.

Ella és una reina i no és que ho digui ella, simplement ho diuen els seus fans, que estan enamoradíssims i enamoradíssimes de l'Abba Diall. Aquesta la va treure el 2016 i es va convertir literal en un himne en el món de la música urbana. Es diu Fiebre. Hem pujat una miqueta la temperatura d'aquesta tarda amb la Fiebre de l'Abba Diall. Ara, però, més cançons estiuenques. En aquest cas, de les mans de Estiu 22 i Henry Méndez. S'han ajuntat aquest estiu 2026 i han fet això que es diu El Chiringo. Va, anem cap al

començar la carrera musical junts cantant cançons com per exemple aquesta que acabem d'escoltar. El Capaz Merenguetón. Ara mateix no sabem què ha passat, si és que es porten bé o no, però ara comencen a treure cançons per separat. Però això no vol dir pas que es portin malament, només faltaria. Però bueno, sigui com sigui, recuperem aquesta que es diu Capaz. Ara, però, anem a escoltar aquesta combinació entre Juan Magán i Omar Montes, el remix de Ayer la vi.

0: artista que va representar Espanya a Eurovisió ja fa uns quants anys. Chanel, en aquest cas, molt ben acompanyada d'Abraham Mateo Clavaito. Clavaito, 7 minuts i les 7 de la tarda. Preparat a Suquita, a Suquita, per posar una miqueta de sucre aquesta tarda. Vinga, va, Steve Aoki, Daddy Yankee i Elvis Crespo. Abans, però, des de França, que ens arriba la música de l'artista que es diu M'ho veig jo i la seva carta de presentació a Flash FM és això que es diu Maladí.
1: Shout out to my man M'ho veig jo, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Així sona el que és aquesta setmana la cançó més important de Flash FM, el número 1 del nostre Calibre 45, Moving to the Sun, del Hagel.
1: Que bé que sona això, de veritat, eh?
0: És que s'ho mereix que sigui el número 1 del Calibre, eh? Tot això és gràcies als vostres vots a través de flashfm.cat. This is Flash FM. Nova hora en marxa, les 7 de la tarda i 3 minuts, fins les 9 del vespre, que estem junts convertint aquesta tarda calorosa i plujosa d'estiu d'aquest dijous, dia 20 d'agost del 2026. Vinga, va, començar amb aquesta nova hora i ho fem amb les revolucions on fire, bàsicament perquè tenim per aquí a Dimitri Vegas i l'iMike amb la seva versió del Machina Time. Vinga, va, som-hi.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
3: Amigos, this is Dimitri Vegas, unlike Mike. You can now listen to our new song.

0: És de les primeres cançons que vam conèixer de l'artista mallorquí Relsby. Va ser el 2022 amb aquesta col·labo que es va marcar al costat de RV, FV, tots dos, amb això que ha sigut Miluz. I aquí ja començàvem a veure que a Mallorca hi havia bon material també per la música, pel món de la música, eh? Miluz, a través de Flash FM. El Rayos de Sol és un tema que en sabem tots a memòria, però ha sigut remesclat aquest estiu per José de Rico i Henry Méndez, i sona aquí.
1: Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Henry Méndez

0: 8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
7: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.

Atxa, bonita, RV, FV i Aixa, amb aquesta que es titula efectivament així, Muchacha, bonita. Apunta la data. El dia 31 d'agost torna la programació de Flash FM, tornen els programes, el Flash Matí, l'Interactua, el Flash Urban, el Maxi Flash, el Warm Up, tornarà tot. Però si ens trobes a faltar, si vols, pots escoltar sempre que vulguis la carta dels programes gravats a través de la nostra pàgina web, a través de flashfm.cat, així ja et comences a ambientar pel dilluns 31 d'agost. Què et sembla? Arriba Omar Cors a Flash!

dues divas juntes en una cançó. Elles són Ana Mena i Lola Índigo, Patito A i un cor. Així és com es diu la cançó. Ana Mena. Aquesta la posarem aquest dissabte. Aquest dissabte tenim Festa Plage FM a Cadaqués, a l'Alt Empordà. Si estàs per la Costa Brava, et vens i et fas unes restes. I un bailoteo amb nosaltres. Aquest dissabte, a partir de la 1 en punt de la matinada, amb l'Héctor Ortega i que us parla Miquel González. I aquesta també la posarem. Pues clar que sí, els Ficaflauas, el remix de La Fresca. T'espero.

bachata més famosa del món ara mateix. Romeo Santos i Pink Floyd. Amb aquesta que es titula Dardos. Amame. Un CC, por lo menos. Saps què vol dir, un CC? És una manera que tenen a Sud-amèrica de parlar una miqueta, un CC. I acaba, la deixem enrere i tornem a l'actualitat. Perquè Ozuna té nova cançó al costat d'Omar Cors. Això es diu Zizi. Ah, sí.

0: Maravilla, Psycho, El Gonzi, yes sir.
1: Flash, son Flash de Faema.

0: running setmanal d'aquest parell, de Elena Rose i Manuel Turizo. És aquesta que es diu La Setmana. Estimar-se cada dia més. Però el cap de setmana, setmana a la platja, ja està. Planazo. 3 minuts i les 8 de la tarda. Arriba per aquí Sopa de Cabra, La Su i Mon DJ.
1: Flash.
0: Amb el remix d'una clàssica catalana. Això es diu Camins, Somnis i Promeses.

Tu et despertes pel matí i et fas un cafè. Després de dinar et fas el ron o el carajillo i ja està. És el mega crack d'aquesta setmana de Flash FM, la versió de Clan d'aquesta cançó original de Bad Bunny, això que es diu Café con Ron.

0: 8 de la tarda, 3 minuts. Així comencem aquesta nova hora de... El poder del ritme, aquí a Flash FM. I ho farem ara mateix amb el Quevedo. Ell diu que no marxa de les Canàries ni borratxo, que és casa seva i que es quedarà allà tota la vida, i punto.
1: En directe, a Flash FM, Miquel González.
0: Tot un plaer estar amb vosaltres fins a les 9. Això es diu ni borratxo.
2: Sé cuando empieza la fiesta, pero...

0: A veure que ho endevino. Estaves cantant ara mateix aquesta cançó al cotxe. Ah, que sí, no? T'he pillat cantant-la, normal. Jo també la cantava. A Noel Doble A69, això es diu... Bebé. Mi diablita.
1: Mi diablita.
0: És que és impossible no cantar-la, aquesta, per favor. No? Shakira i el BL són els següents convidats d'aquesta tarda. Això es diu Algo Tu. Sona Flash FM, som-hi.

0: 93.8.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, en sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
0: Flash FM Andorra 93.8.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
0: Flash FM Andorra.

cançó de Jay Wheeler, que més tard també va ser remesclada per tots els seus col·legues, com per exemple hi ha per aquí a l'Omar Kors. És el remix de De Lejitos. L'original era llarga, però és que el remix ja és el doble de llarga, déu-n'hi-do, eh? Com ens agrada aquesta cançona a través de Flash FM? Un minut i dos quarts de nou. De seguida el Seiko, per aquí amb el seu Supernova. Abans, però, la reina, que no falla mai a Flash FM. Estem parlant de l'Abad Yal, justament amb una de les seves cançons més curtes al llarg de la seva trajectòria familiar. Dame! Dame!

Com bé diu per aquí, el rei del reggaeton, Daddy Yankee, Con Calma. Aquesta la va fer el 2019 i encara ara és tot un èxit que sona a través de l'emissora del ritme. Les 8:36 minuts és el moment perfecte per obrir el darrer àlbum del Quevedo, un àlbum que es diu El Baifo. El Baifo és literalment una cabra, sí, és un tipus de cabra que hi ha a les Canàries. Bé, doncs el seu darrer àlbum es diu El Baifo i justament hi ha una cançó que es diu com l'àlbum, El Baifo, i és aquesta que tinc per aquí i que sona a Flash FM.

0: Són les mil coses que comparteixen Lola Índigo i Manuel Turizo. Una cosa és aquesta cançó, les altres 999, de moment no ho sabem encara. Mil coses, aquesta la van fer a l'estiu del 2024. Dos anys més tard encara són aquí a través de Flash FM, aquest gran èxit de Lola Índigo i Manuel Turizo. Portem des de les 5 de la tarda acompanyant-vos des del poder del ritme i demà tornarem amb més i millor, clar que sí. Abans de les 9 sona per aquí Bad Bunny amb el seu Baile Inolvidable o My Towers, una de les seves últimes que ho estava tant, que es diu Una Namás. Ens escoltem demà aquí, a Flash FM. Marxo amb Flash i Ice Cream i 31 fam amb els seus dorayakis.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
0: Fins demà, adeu guapos, adeu guapes.

0: intento meditar.
1: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Summer.